Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, la bomba en tasca. Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pob